Aquesta bonita, no? Maixa, maixa, bonita més. Quan tot tenia calor i herbo, veïnava, xiuís.